0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Mabel.
1: ¿Por qué?
2: Boro, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de lo de Alginet? No sé si me,
1: me dijiste ayer tu opinión.
2: No, básicamente hemos contado lo que ha pasado y lo que ha dicho el ayuntamiento y lo que han dicho los festeros, pues que era una broma y ya está, que no era nada, que no se pretendía nada.
1: Bueno.
2: En fin. Que me contes.
1: Al revés. Mira, estaba en estaba pensando ya que demà comencen... ¿Tú sabes la cantidad de festes que comencen demà? Estaba pensando en el xinet, ¿qué tinc que dir? És que al final...
2: Estaves pensant en una altra cosa.
1: No, que esta professió és tan fotuda que moltes vegades vols dir alguna cosa i dius, ostres, és que m'ho van malinterpretar, però bueno... No tenia cuernos ni res, no enganxat a ningú. O sea,
2: com?
1: No tenia cuernos, el bou s'ha enganxat a ningú, no passa res. A part, és difícil agarrar-te. Eso sí, claro.
2: Eso sí.
1: Que...
2: No sé.
1: Tindria una corda d'estes. Perquè el bou porta així, no?
2: T'agarres en...
1: Jo puig una vegada, anem a fallar en ficar en un bou d'això mecànic, és divertit, eh?
2: Sí.
1: Depèn molt de... El mamó que porta també. El mando.
2: Sí, ja.
1: Depèn molt del mamó que porta el mando. Perquè al principi, pues, fan xin... Però igual fas pim-pam...
2: I tu no t'has pujat a estos de la fira, que són tres o quatre bous, que són... I això sí que... I això sí que estan xulos.
1: De l'altre món, però te'n vas sense fas plom.
2: Sí.
1: I quan cap uno t'agarra el coll...
2: Sí, que pica la cançó, de fet, ara l'escoltaràs.
1: Na, na, na, pum, pum.
2: Muy bien.
1: És molt, molt normal, molt anant per casa.
2: Sí.
1: Que ja està molta gent escrivint-me, mola mogolló de la vora agenda. Tal, que demà comença el festa del meu poble, que demà tal. I me n'auxil. Capital del món, o sea, llama ya es Boragenda, se comienza por Benaguasil y después ya el resto de pobres.
2: Muy bien.
1: Pero bueno, ya
2: lo
1: está.
2: Que va davant, va davant.
1: A ver, está la Boragenda ahí, no, está, o sea, comienza Benaguasil, pero yo estoy mirando. Estaba parlando, dije, entre la semana que anem a sopar, parlando unas amigas y tal, ¿a on anem? Pues el día U. Dije, ¿el día U cuánto es? Hostia, ¿es el dimarts?
2: Sí, sí, ya está ahí.
1: La nueva temporada es comienza
2: ya.
1: Ah,
2: bueno, sí, el dimarts, sí.
1: La nueva temporada es comienza ya el dilluns.
2: El dilluns, el 31 d'agost.
1: I tu seguís igual en esta casa, no? Que bonico. Com té que ser. Les coses que funcionen, hay que tocarles. Però estava mirant això, claro, el 8, que és la patrona del meu poble, i hi ha molts pobles, evidentment. El 9, que també és festa en Benaguasil, hi ha molts pobles, evidentment. Menos el dia d'acció de gràcies, professor, la que diuen que professor de l'Ajuntament i tal, cada poble té els seus costums i tal. Se presenta, se le xitxa el xurà de Fallera Major, de Falleres Majors i Cors, tia. El dia 9.
2: Ostres.
1: I el 10, que és festa en molts pobles, i és Sant Lluís Gonzaga, per exemple, en Benaguasil, jo parlo del meu poble, però que en la Boragenda parlaré de tots, evidentment, i és festa en molts pobles, se presenta el xurat ja, i a les candidates, o sea,
2: que ràpid ha passat, eh?
1: Claro, i tu dius, sí, passa ràpid.
2: Passa molt ràpid.
1: Passa més ràpid del que pareix.
2: Mm.
1: I tu moltes vegades es dius, en este cas a Carmen, a Marta, a les de la Cort, mireu bé i disfruteu, perquè el bonic d'esta festa és que ningú acte se repeteix, claro, però jo s'ho dic a totes. I moltes te diuen, és que avui anem a una falla, que és un acte, que n'hi ha actes que són un poquet tostoneros, és veritat, n'hi ha actes que són molt xulos, n'hi ha actes que són un poquet més tostonero, que pues, hi ha tres que te fan una charla i te peguen un sermó i tal i qual, que dius, bueno, pues hauria preferit anar a fer-me una orxeteta i tal, n'hi ha actes i actes. Da igual, perquè aquest acte concretament tostonero tampoc se va repetir mai. Entonces, tots els actes són distints. Les situacions, els casals, el faller, el puesto, el lloc, d'igual una masqueta en la plaça d'Ajuntament, tot és distint. N'hi ha alguno que són més poderosos, més potents, però això quan tenies comptes dius, si parpadeixes te ho perds, i sa frase tan manida, és veritat. Les falles és tan espectacular que si parpadeixes te ho perds. Però ja al final te quedes en el carinyo de la gent, en que aquest casal possiblement un nano se t'ha costat, pots fer una foto amb tu, tal, i aquestes coses... al final són el que te queda i jo crec que és el que de veritat una Fallera Major de València s'emporta, no?
2: Sí,
1: el carinyo de la gent, que no has tingut temps de tornar-lo, que tens la possibilitat de tornar-lo, que molta gent parla del Roig Arena ara, no? El Roig Arena, igual que la Fondeta antigament, o la Plaça Bous antigament, o la Fira Mostres antigament, o saps? El Roig Arena té una cosa que diuen, claro, l'espectacle és el que és, i al final tot se modernitza hasta la forma de anem a fer-ho tot més curt. Necessitem anar, vamos al grano, però per què?
2: Ja.
1: I és que jo estic creant unes festes que tot sempre tenim pressa en anar a cena a casa,
2: no?
1: I
2: així no es disfruten les coses.
1: A mi que m'ho diga una persona, un fallero, que vale, però és que a mi n'hi ha falleros que m'ho diuen que dic, amiga, això que no se faig allar, bueno, perquè això no pot ser, el que no pot ser és que el Roig Arena dure 3 hores i tal i qual. I tu estàs mirant-lo al sul i estàs dient-li, en quin moment d'esta conversació me vaig a cagar en la figa de ta tia? ¿Vale? ¿En quin moment d'esta... Per quin moment d'esta conversació me vaig a cagar en la figa de ta tia? Per què? Perquè tu... En el riu, en la teua preselecció, queren 20 falles, heu tardat 3 hores i mitja. O sigui, com tu t'atrevixes a dir que la final de 156 per falleres, con despedida de fallera major, espectacle, pito, flautes, i vols que dure, que vols que dure 10 minuts
2: és
1: o 3
2: impossible.
1: Quarts d'hora, claro, però que tu no tens boca en la que parlar, perquè ningú joroba fa su joroba. Tu quan t'aplega el moment, dius, ostres, jo vull que me lluïsca això, no? Claro, ja que el meu sector i tal, però no parles després, no te queixes. O sea, jo he vist per seleccions en guany, sin anar més junt, que he dit, dic, jo soc junta i agarro la feina major de València i a les dues feines majors me les emporto a casa. O sea, això no pot ser. I el debat alguna vegada és que, claro, la despedida de les falleres majors, jo soc fan de la despedida de les falleres majors, no és perquè sigui un entrenador de Carmen, i, no. Jo sempre dic que jo soc fan de la despedida de les falleres majors de València. Jo soc des que s'assenta en silenci, en el puesto de la premsa que me toca, i disfruta la despedida de les falleres majors. Després te pot agradar més, menys, més menys, perquè sí que jo tinc dret a opinar com qualsevol que estigui allí, qualsevol que l'escolte. Jo aprofito per despedir-me del faller i ese dia, jo sempre ho he dit sempre i tal. Però jo sí que soc molt fan de la despedida de les falleres majors de València. Claro, pero es que primer fue la eixida, después va la despedida, hasta no sé. Si hay una cosa que es el momento culmen. De Chile es 26 noms. La gente, claro, el momento más fascinante es el 26 noms. Pero la fallera major de València, la infantil, la corte, es el momento de ellas. O sea, es on tot comença y on tot prácticamente acaba.
2: Sí.
1: O sea, me parece tan romántico, bonico, emocionante, tot de tot. Però és la contradicció de que la molta gent diu, ostres, claro, però és que jo vull saber el resultat, doncs te quedes en ta casa, no disfrutes, ja que deixes entrar, no l'estàs disfrutant, te quedes en ta casa i quan vaig a fiques la tele, fiques a Boro, que jo faig directes tal i qual, fiques a qualsevol moniato que estem allí, t'ho fan en directe i ja t'enteres. Sí. Mentrestant, te fas 3 cerveses, t'has jugant el truc en el casal i feliç.
2: Si vas, ho disfrutes.
1: Però a mi em pareix màgic el moment. I ara la meva pregunta sempre ha sigut la mateixa. Vale, no t'ho compre, però te pregunte, on vols que se despedisquen els falleres majors de València? És que és el puesto. Si és que no hi ha un altre puesto. Si és que el puesto sí. Per mi és el moment més màgic, a part que és un moment màgic, quan tixen elles, quan tal, quan parlen i miren a totes les 150, a les 73 i 73, les dos, i les miren com diguen, claro, les 73 que estan allà, miren a la fe major i a les corts, a les dos, com a referent, no? Com a, és superbonic.
2: És preciós. O sea,
1: és, si el moment dices romanticisme pur, el que no entén i aquest moment com a moment romàntic un dels moments importants de la festa i no esperen guany, és que com jo porto ja, vaig a fer 30 anys en este programa, fer 30 anys ara quan comença la temporada, com ho ha dit sempre ahí estan, perquè escucha la cinta, mira el programa, sempre ho he de fer, perquè si tu no se te piquen els pèls de punta quan dius que no deu fallar el major de València, quan es comencen a parlar, quan s'abracen, quan tal, quan ja ho veus com una monyeria, no tens sentiment,
2: no.
1: Faller ninguno, te lo digo en serio.
2: No, pero no pasa res, perquè
1: al final
2: però no te queixes,
1: no, claro. Però és que al final els artistes falleros, és que no és pirotècnico. A mi tot eixe frases manides, la festa és una festa de pessic, de pellizco, que dirien uns andalusos. Te pega pessics tot el rato, pim, i uf, i estos pessics que t'emocionen, la festa te pega molts pessics, i esos pessics tens que disfrutar. Si no els disfrutes, no te corres amb perle venia, te ho dic jo. 27 d'agost, Alcalá del Xisbert, William Bous i nit de pasodobles i DJs. En Xiva, inauguració de l'exposició de Mantón de Manila. D'onde vas? Com? Canta.
2: No.
1: Mantón de...
2: No, que plourà, no vull que ploga de cara al cap de setmana.
1: Xirivella Disco Móvil. No te la saps?
2: No se la sap, Alejandro. És que...
1: Guadassuar, danses de carrer, Benimodo, truc per xis i ball del Duo Ibiza. En Alcora, concurs de Gioli, el nit de rock, andaluza i... Això ho anuncien també. Balls tradicionals i concert en Palma de Gandia, Baixada del Cris, Missa, Teatre i Pilota, Professor, Castell, d'Aitana i Rondalla. Esto van a tope avui, crec que acaben les festes. En Llíria, concert de banda juvenil de la Primitiva de Llíria, Baixa i Macrodisco Mòbil, Torreblanca, Bous, Paelles, Tardeo i Maria, Teig. En Xilet, activitats infantil i monòlogos, que està Òscar Tramolleres en company. En Rocafort, Carnaval i Orquesta Vértigo, Benicarló, Entra de Bous, Fira, Música, Charanga, l'Orquesta Màxim,
2: etc.
1: Nules, Mesón de la Tapa, Vall, Tardeo, Disfrasos i Discomòbil, en Borriol, Entra de Baques i Bou, Disfrasos, l'Orquesta Belladona i Discomòbil, en Rafael Buñol, Nida Albaes, en Mislata de la Passeja, en l'Olleria, el Holy Run, Teatre i Entraetes, en Bocairen, Danses, en Redovan, Concert Festero, Mia Marchant, Dia del Siri, en Regena, Chocolata Popular, Cata i Nit de Festa, Regina també espectacle musical, tribut, etc. Almàssera, Orquesta Mustang, Buñol, Ofrenda, Missa, Mascletà, què dius? Ofrenda, Missa...
2: Deu estar dient per la festa que fan als pobles.
1: Mascletà professor i actuació homenatge a Mecano. El Bunyola és que comença un poquet la festa religiosa. Ara quan s'han provessons, ara. La tomatina marca un poquet el final d'ell i el principi d'ell. Això també està xulo. A mi és que la festa religiosa m'agrada molt, que és provessor, missa, les clavaries, festeries i totes mudades, ahir ni sostratges, i la mascletà en el poble,
2: el
1: la cerveseta. M'encanta. Encerra, empaterra en el correfoc infantil, cordal de fadrins... Busca Omar Montes. Omar Montes crec que està operat.
2: Sí.
1: Ah, vale. És que hi ha un vídeo...
2: S'ha fet mal al...
1: Actuava avui en Paterna.
2: A la mà o al braç, crec, o no? No sé on.
1: No crec.
2: Sí, ah, vale, s'ha operat
1: de la
2: mà perquè...
1: Jo sé que hi ha un vídeo que estiguem pendent. No sé si al final actua o no actua.
2: No, però sé, no sé si ha dit alguna cosa. Anem a veure si podem actualitzar-lo.
1: El perfil de Paterna. El perfil de Paterna, de Segredo, alcalde, tal i qual, que ja t'ho van contant. O el mateix Omar, que crec que penja un vídeo. I després en Serra n'hi ha bous en Aitana, en Estivella, en Serra, en la Janna, en Eslida, en Alfara de la Baronia, en Onda, en Torreblanca, en Naguar, en Montroi, en Beniarbeig, en el Jiménez del Monacid, en Alcalá del Xisbert, en Tales, en Benaguasil, en Serra de Garcerán, en Villamarchant, en Albalá de Estaronxens, en Carlet, en Alcàsser, en Villamur, en Mascarell, en Atxaneta del Maestrat, en Borriol, en Vistabella del Maestrat, en Moralet, en Sant Mateu i en Benicarló. I la gent diu, van acabar en el bou, sí, ja ho veig jo, que barbaritat, tu saps la tradició i la costum? Sobretot ahir per la teva zona, per Castelló.
2: Sí, no, en tots els pobles.
1: Bous de carrer.
2: Sí. Aixina és. De moment, encara no, l'alcalde encara no actualitza la informació, que estan pendents encara, i que aniran informant a tots els fans. A veure si se recupera. La veritat és que el vídeo és molt tràfic.
1: Jo vivo a nit.
2: Està Omar ahí, Omar Montes ahí, gitaet, a l'hospital, al llit, i... Però bueno, a veure si n'hi ha.
1: Que seguís que n'hi de pater.
2: Pues sí, que estiguen pendents. Gràcies, Boro, i gràcies també a ustedes, como siempre, por estar un día más detrás de la radio. Volvemos mañana con más de uno Valencia. Adiós.

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: 4 minuts en plena foscor a les 5:20 de la matinada. Uns lladres han furtat així el tresor de Villena. Què tal? Bona vesprada. Parlem del conjunt de vaixella més important de tota Europa de l'edat de bronze i que es trobava exposat al Museu de Villena fins la matinada d'avui, que és quan ha sigut furtat. Contem abans, però, la valoració de la Generalitat de la reunió sobre les menors migrants arribades a Ceuta. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Pendents avui dijous de la reunió del govern central amb les comunitats autònomes per a la distribució de les menors migrants arribades a Ceuta, reunió a la qual la Generalitat ha donat suport a la proposta de 25 milions d'euros per a Ceuta, demanant això sí en paral·lel que eixes menors siguen retornades als seus països d'origen. Andreïna Pietri.
4: És la petició que ha fet el govern valencià en afirmar que els centres d'acollida valencians es troben desbordats ara mateix. La consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, opina que la solució no pot passar per traslladar la crisi a les comunitats autònomes.
5: He exigido al gobierno la protección de los menores que han llegado a Ceuta y que asuma su responsabilidad. Tiene que empezar a buscar a sus familias y facilitar así el retorno para proceder a la reagrupación familiar. Es el gobierno quien debe solucionar el problema que él ha generado en Ceuta.
4: El ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya, considera que la Generalitat pot fer més, demanar a comunitats autònomes con la nostra més solidaritat cap als menors migrants arribades a Ceuta.
6: La comunidad valenciana tiene un tamaño bastante mayor y 5 millones de habitantes. Si dicen que no tienen capacidad en la Generalitat Valenciana o en otras comunidades autónomas, con un volumen de población mucho más grande, con un presupuesto mucho más grande, con un territorio mucho más grande, tienen que ser solidarios. Veo muchas manifestaciones de solidaridad, pero pocas cosas concretas de determinados dirigentes del Partido Popular.
1: Declaracions del ministre d'Espanya este matí a Mislata, a l'àrea metropolitana de València, on ha presentat els programes Edil Dana. És una iniciativa destinada a pal·liar els efectes de la Dana i a reforçar la preparació dels municipis davant futurs fenòmens meteorològics extrems. Alejandra Carrillo.
7: El programa beneficiarà 95 municipis afectats i mobilitzarà 273 milions d'euros procedents de fons europeus per a finançar actuacions de recuperació, reconstrucció i adaptació enfront del canvi climàtic. Durant la presentació, la comissionada del govern per a la reconstrucció, Zulima Pérez, també ha volgut aclarir el repartiment de competències entre les diferents administracions, especialment en el relacionat amb la gestió dels barrancs. Pérez ha assenyalat que determinades actuacions no corresponen ni a la comissió ni a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Escoltem a la comissionada.
8: No tiene competencia para la retirada de... Si vemos la normativa y si vemos las competencias que tiene cada una de las administraciones, no todo lo que es cauce es competencia de la Confederación Hidrográfica. En ese caso, tanto la planificación como la retirada de las especies invasoras es una competencia de la Generalitat Valenciana y en este caso de la Conselleria de Medio Ambiente.
1: I la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, que és també consellera de Vivenda, manté la seva intenció d'exercir el dret de tanteig per a les polèmiques vivendes de protecció oficial d'Alacant. Esperarà, això sí, Camarero, a que la jutgessa que investiga el cas es pronuncie. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
9: Sí, Camarero ha explicado que han preguntado a la jueza sobre si estas viviendas tienen alguna medida cautelar respecto a su titularidad, sobre todo para ejercer el derecho de tanteo y evitar la especulación con estos pisos en su vuelta al mercado, tanto en régimen de alquiler o de venta.
10: Hemos dicho desde el principio que lo que nosotros vamos a garantizar y asegurar es que no se va a especular. En función de lo que determine su señoría, pues actuaremos. Y a partir de ahí la administración, si fuese el caso, adquiriría mayoría de esas viviendas.
9: Palabras de la consellera de Vivienda esta mañana en San Juan de Alacant, tras la visita que ha girado a una promoción del Plan Vive con casi 700 viviendas para alquiler asequible en su mayoría y que podrían estar a disposición de los demandantes a primeros del próximo año.
11: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
12: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 1 de septiembre. Conforama.
1: Esa era la 1:55. La gran noticia del dia ens deixa la següent xifra, 4 minuts. Ixe és el temps que han emprat uns lladres la passada matinada per a robar la pràctica totalitat del tresor de Villena, que des de feia 2 anys estava exposat al Museu de Villena. És el conjunt de vaixella més important de tota Europa de l'edat de bronze cap a l'any 1000 abans de Crist. La Guàrdia Civil investiga ja el robatori que ha quedat enregistrat per les càmeres del museu. Onda Cero a les comarques del Vinalopó, no a Paños.
13: Econòmicament, el botí pot rondar el 1,5 milió d'euros, però el valor històric de les peces robades no pot xifrar-se. És absolutament incalculable. Francisco Pollato és coronel de la Guàrdia Civil.
14: Ya tenemos todas las imágenes, son varias personas con varios vehículos, pero ahora mismo estamos en esa fase en la que tenemos que analizar toda la información sin establecer más conclusiones de momento.
15: ¿Cuánto tiempo pudo haber durado esta acción?
14: En minutos, muy poco tiempo.
13: Els lladres s'han apoderat de la majoria de peces del tresor de Villena. Només s'ha salvat un braçalet, 3 atuells i una corona. Escolten ara a Manuel Pineda, subdelegat del govern a la província d'Alacant, i a Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena.
16: A veces son varios coches y los ocupantes no sabemos cuáles son, ¿no? Y parece que es lo que han echado por una ventana.
17: Las cámaras de dentro del edificio han captado todas las imágenes, las de fuera también, y las tiene la Guardia Civil para la investigación.
13: El robatori del tresor de Villena ha portat la desolació a tots els racons de la ciutat de la comarca de l'Alt Vinalopó, tal com ha expressat, visiblement emocionat, l'alcalde de Villena.
1: Alcalde de Villena, que hem pogut veure fins i tot entre llàgrimes. La Benemèrita manté també oberta la investigació sobre la mort en les últimes hores del matrimoni irlandès trobat sense vida pels seus fills al jacuzzi de la casa a la qual es trobaven llogats a Cullera. Onda Cero la Ribera, Lucía Peris.
18: Encara que inicialment es van arribar a investigar altres possibilitats, entre elles una mort violenta o el consum de drogues, els inicis apunten ara a que puga tractar-se d'un accident ocorregut en l'entorn del jacuzzi. Mitjans irlandesos han avançat que s'està estudiant principalment un accident que pugui provocar la mort de la dona i posteriorment la del seu marit, quan acudia al seu auxili. També han llançat el dubte sobre si podria ser el propi jacuzzi el responsable al trobar-se els agents amb l'aigua turbia i una forta olor pot ser produïda per l'excés de clor o una mala mescla. No obstant, això són només hipòtesis a l'espera de que es faça pública l'autòpsia dels cossos.
1: L'Audiència de Castelló ha condemnat a 6 anys de presó un home per agredir sexualment una jove menor d'edat. Els fets van succeir ara fa 3 anys quan ella es trobava dormida i sota els efectes de l'alcohol. Va insistir-li que parara, però ell no li va fer cas. Té ara també una ordre d'allunyament i de prohibició de comunicació amb la víctima durant 6 anys. I abans de terminar, acabem amb un apunt econòmic perquè la pròxima campanya de l'arròs afronta unes perspectives complicades per als productors, és el que diu l'Associació Valenciana d'Agricultors, Andreïna.
4: Els arrossers de l'Associació Valenciana d'Agricultors s'afronten amb preocupació les perspectives que va deixar esta reunió marcada per, tal com explica el responsable d'Arròs d'Ava, José Pascual Fortea, una caiguda dels preus de l'arròs, uns costos de producció encara elevats i creixents dificultats per a combatre les plagues, així com les males herbes.
19: Nos preocupan mucho los precios que nos han llegado a nuestros oídos y todo esto pues es debido a las importaciones que o las frenamos o la ruina del campo. Nos preocupa la bajada de precios más la plaga del cucal. Así los productores empiezan a dejar campos perdidos sin cultivar y en la calidad del agua de la bufera, en la calidad del parque, sí.
1: I atenció al trànsit a les comarques de Castelló, perquè tenim ara mateix en directe etapa de la Volta Ciclista a Espanya, avui entre Alcossebre i Castelló de la Plana. Arribem a les 2. Notícies mediodia. Molt bona vesprada.
20: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
0: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La crisis en Ceuta es una prueba de resistencia, un test para todo el país que examina al gobierno, su capacidad de diagnosticar la dimensión de la crisis que tiene enfrente, que examina su solvencia a la hora de gestionar los recursos que tiene en su mano un Estado. La crisis pone a prueba también a la propia sociedad y su capacidad de resistencia a la hora de tolerar determinadas situaciones. Ahí está el riesgo, porque la de Ceuta es una crisis con muchas dimensiones: la social, la política, la de gestión, la diplomática y la del tiempo, que cada vez pesa más, con un horizonte que amenaza con prolongarse durante meses. Ceuta se acerca al límite. La pregunta